m'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això que

0: Sneaky. Papas al tiempo que tú.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum, que el meu DJ controla.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

posat en la pell de l'atzar. M'he angoixat al no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap. I a qui li diu ansietat? M'he trobat que no trobo el cap. La sortida d'aquest laberint constant és com un conte sense final. Jo perdut i tu l'has

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental.

Klaus y cartera.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

Ja no me'n recordo més, així que ho deixo pas i faig freestyle, Johnny.

Els amics a prop, enemics més a prop. Que vinguin tots del 2002.

no tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que volés voler i podés poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta ni conspira.

0: la tía, yo no la tengo.
1: Ahí está la tía,
0: corra.

0: que cante la canción que nos hemos sacado.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé,
2: mira bé. Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no.

M'he deixat mig rinyó en aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor

Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Oi, oi, hola, què tal? Molt bona tarda. Ai, m'apropo una mica més el micro. Estic sentau així un poc a la patxorra, Doncs una nova edició del Dance Tour, com és habitual cada diumenge, ja que la setmana passada estàvem de vacances, estàvem una mica de, fent una mica de pont, de puenxin, i ara tornem amb més energia que mai per gaudir d'aquestes dues horetes que tenim. Tu i jo avui diumenge, edició del dia 4 d'octubre, Ja és el primer Dance Tour d'octubre. Somos un poquito constipaditos, no sé si se nota o no, Un poquito, ¿no, hombre? Voz de hombre ya, Amb aquesta edició tan especial d'avui, amb aquestes novetats que avui et presento, amb tota la música actual també, la secció del bonus track, On tenim tres remixos de temes molt coneguts d'una altra forma distinta i diferent. I avui sí, avui agafem l'avió, perquè avui fem repassada ni més ni menys que a Romania, Anirem cap allà a disfrutar d'algunes de les propostes, algunes de les produccions d'artistes, de formacions romanesos, i també aquesta porció on fem un viatge al passat, parlem del Remember, amb tres temes, tres temacos, vamos. No podem faltar, en qualsevol festa Remember, aquests tres temes que avui disfrutarem en el nostre Dance Tour. Només que rebis una cordial salutació a la direcció i la locució del Dance Tour, el JM Salinas. Bona tarda! Com sempre, aplaudiments a aquesta audiència, a aquesta família. Vinga! Que com sempre descarrega el podcast, que és un detallazo. I és molt fàcil de fer servir, www.elprat.digital. Vas a la secció de ràdio, la programació. No té pèrdua. Busca el Dance Tour, busca Dance Tour. Aquí. Estamos al principio, más o menos, de la graella de programes. I només clics allà, doncs, vols disfrutar d'aquest programa, que s'està gravant. També pots disfrutar de programes anteriors. I també molt important el nostre correu electrònic, dancetour.perradio@gmail.com, dancetour.perradio@gmail.com, con este constipado que llevo, a ver cómo sale hoy.
1: Una puta mela.
2: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour, Dance Tour.

penso que la part més graciosa, no, del tema és aquest... Ai, ai, ai, ai, ai. Una cançó que s'enganxa a la seva versió original. Parlem de la producció de Joel Corry amb aquest Whisper. Concretament un remix que es va marcar el Will Spark. Una de les novetats també que van presentar no fa molt, un dels temes també més estimats per l'audiència del Dance Tour, el tema de Joel Corry, Whisper, Will Spark Remix. Mamma mia! Avui venim canyeros, eh? Avui tenim històries molt importants, molt fortes, molt poderoses, per gaudir de primera mà aquí en el Dance Tour, programa visionari de la música dance. I com no, també aquest bonus track. I no te n'oblidis també d'aquest viatge que tenim previst avui a fer a Romania. Ai, bueno, també són versions actualitzades de temes icònics. En aquest cas parlem del tema de Fightless amb el tema del seu Insomnia, perquè no és l'Insomnia. Sembla l'Insomnia, però porta per títol aquest New Religion, amb la participació també d'aquesta gran veu, Bebe Rexha, juntament amb Fightless. 8 minuts de les 3 de la tarda. Benvingut, benvinguda. Som Dance Tour.

I un tema que torna a la palestra, Las Melodías, eh? Aquesta cançoneta que tot coneguem amb el nom d'Insomnia, juntament amb Bebe Rexha i reubicant el nom amb aquest New Religion, un tema també molt demanat i que no ha faltat, eh? Segurament, en aquestes vacances, aquest tema, aquesta nova adaptació del mitiquíssim Insomnia. Vamos, vamos. Bueno, doncs aquí estem, al 91.6 FM. També saludem aquesta família, aquesta gent maquíssima, per cert, que s'escolta a través de la web en directe, eh? 3w.elprat.digital. I tal, i tal. I ara anem a... Oi, a saludar aquesta família, eh? Unos cuantos, porque tenemos un montón. I que nos gusta, eh? Que la família se faci més gran, eh? La gent de Mallorca, Xus Martínez, Antònia, el Loren, el Manuel, la Susana, la Tònia, també a la Maica, a la Mariola Manzano, a la Mar, a la... Ah, sí, tota la gent de Cornellà, també, que va sofrir ahir a la nit aquesta pluja intensa, que es... parece película, esto. Mamma mia. Raúl López, Sonia Moreno, la gent de Castilla-La Mancha, Nacho, Isabel Plana, Silari, Puebla, Aurora, Cortejana Castro, Marcos Crespo, Alexei, home, l'amica Alexei, a la gent de Sant Boi, Nicolás Barba, Elisa Guimera, la gent de Sevilla, que una maravilla, i sobretot a Radio Tomares. 92.0 en el seu flashback. També a la Raquel Benítez, Maria Ramírez, Jonathan Moya, l'Omar Gago, la gent de Hospitalet, Montse Moreno, Montse Membrado, vull dir, Agustina Méndez, Dani Fernández, Òscar Marcos, el senyor DJ Boya, que rima con Chirimoya, eh? La gent d'Espluga de Francolí també, eh? Afectada una mica per la pluja. És que és una barbaritat, esto, eh? Ja mismo vas a poner el pan en canoa, eh? Doncs esperem que això, doncs, s'aplaqui una mica, eh? A veure si salimos de la ràdio hoy, eh? Porque esto es sol de tormenta, eh? Como hace ahora mismo en la calle, eh? Los abuelos lo dicen. Esto es sol de tormenta, eh? Si tú te quedas todo loco, dice, ¿qué dice? I cae després una que no veas. Esperem que no faci així. Nosaltres continuem el Dance Tour. Bona tarda!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM, també, com he dit abans, a la web, i com no, també, amb la saludada, ja que estamos, tota la família, tots els amics de la nostra aplicació, Radio Player, eh? També que podien sortir des d'allà, des del Radio Player. Radio Player, eh? 14 minuts de les 3 de la tarda, és moment de gaudir, de la nostra primera novetat en store, aquesta primera edició, aquest primer programa d'aquest nou mes d'octubre, on segurament ens portarà moltíssima música nova. Com aquesta que sona, Timmy Trumpet, Ale Farben, amb el featuring de Alex. Històries d'aquestes que comencen molt dolces, però que porten una força increïble. Això es diu Chase the Feeling.

0: This is not just music. This is a journey.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: una mica de hard techno, una mica de techno progressiu d'aquest putentorro. És aquesta que sona, una de les novetats. Ens vam presentar no fa molt també aquí al Destur. Formació. És que jo no sé com dir-ho, eh? És una H i un 93, vale? I juntament amb Vandal Rock. Això es diu Time Machine. Un tema d'aquests perquè no dormis la becaina. Hoy está verdaderamente prohibido. Los domingos se acabó la siesta. Los domingos, que me entere yo. Que te pongo progresivo del duro. Y dejaré Tyler. Més poderós també. Pots trobar aquí el Dance Tour juntament també amb aquests viatges. I estem contents, perquè per fi agafem l'avió. Ja fa ja setmanes. Que no agafa per l'avió, l'hem passat a l'ITV i tot, i està tot correcto, eh? Anem a Romania, no sé si te lo he dicho. Mentrestant, anem amb una producció també molt recent, concretament una de les més noves del senyor Case. Això es diu Rhyme It.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour con J.M. Salinas.
1: No sé, señor Dance Tour, a mí mateix, cuando vulguis, aquí estem, un amigo, a lo que quieras, Pídeme de todo, menos dinero. També pots rescatar el nostre podcast, pots escoltar un streaming també, només has d'anar-hi a www.elprat.digital. Vas a la secció de ràdio, tenim el Prat Digital, el digital i la ràdio, a la dreta, si no em sembla, si no me'n recordo malament. Una vegada entris a la ràdio, a la programació, fàcil, vas a la Dance Tour i de pas doncs, fas una ullada també als diferents programes. Que tenim aquí, molt variats, molt divertits i molt informatius també, Busques Dance Tour, entres allà, al mà esquerra, doncs està el podcast, el de més amunt, diguem-ne, és el més nou, vale? I vas baixant, i és el més antic. És lògico, s'ha entendido, no? 5 minuts i ens plantem a 3:45, és moment d'anar a passar-ho bé, perquè anem amb la nostra següent novetat Dance Tour. Producció de Dairo, juntament amb DJ Tora. Això es diu Rocket Ship, i és la nostra següent novetat Dance Tour.
2: Novetat Dance Tour.
3: ¡Al ataque!

0: és veritat que a vegades vas descobrir música, vas navegant pel món musical i a vegades trobes joyitas, joyitas com esta. Atenció amb la producció de Ninke, juntament amb Keanu Silva. Això es diu In The End. Producció de Ninke, Keanu Silva, si pots prendre nota, eh? Això es diu In The End. Oi, In The End. 36 minuts de les 3 de la tarda. Salutacions cordials, qui t'acompanya? El JM Salinas, bona tarda.
1: Escoltes el Dance Tour.
2: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour, Dance Tour.

0: 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio 91.6 FM. Hola, què tal? Si estàs sintonitzant-nos a través del teu aparell radiofònic, ubicat a l'automòbil, i si estàs circulant pels carrers del Prat i els voltants, de moment tot bien, Solecito, No se ve mal, no. Ja guapo, De moment, Comença a sonar el mòbil, pipa. Bueno, camí de les 4 de la tarda, recorda, aquest bonus track que tenim, també aquesta secció del record, aquest remember, on tindrem tres temes emblemàtics, tres temes que no poden faltar, a qualsevol festa remember. I també aquesta repassada a Romania, no parlem de Romania, sinó d'Alemanya. Perquè ara anem a gaudir de la nostra següent novetat en store. Vells amics del programa, parlem dels Italo Brothers, juntament amb Kid Byatt, Julian Brands. La més nova es diu Replay.

0: Un tema d'infart, una cançó, una producció animada, és aquesta cassona, sempre amb aquesta tranquil·litat que et caracteritza el senyor Seita Lobroes. Mamma mia, vaya bomba! Juntament amb Kid Bates, Julian Brandt. Això es diu Replay, i és una de les nostres novetats, una de les formacions que sempre, doncs, la seguim la pista a prop. Italo Brothers, Replay, la veritat és sort.
1: Continues connectat al Dance. Viatge, disfruta amb nosaltres. Dance Tour, 91.6 FM.
0: Disfruta, balla amb nosaltres, viatge amb nosaltres. El que volem és que passis una bona estona, dues horetes, amb nosaltres cada diumenge. Tanquem aquest bloc amb la proposta dels senyors de Marc Korn juntament amb Saint Chu, amb aquesta preciositat de cançó, cançó tendra, i que et dedico a tu, que estàs a l'altre costat. Això sí, oh, Tell My Way.

Ai, Vells d'Ur, cada diumenge, de 3 a 5 de la tarda. Després el pollastre a l'as, i ja deixem nosaltres, continuem muntant el pollastre amb aquestes músiques actuals i també les diferents accions que tenim. Una d'elles és la que arriba ara. Parlem del bonus track, ja que la Lorena Borràs sap realment el que vol dir bonus track, que cada diumenge que ve lo explica, eh? Nadie mejor que ella. Per explicar, no, que és el bonus track. Doncs una secció que fa cas també als vostres missatges, que van arribant al nostre correu electrònic gamestour.radio@gmail.com. Hem fet una tria, de tres, que són actuals, a veure... no, la primera sí, les altres dues no. Molt actual. ¿Qué te voy a decir? Actualíssima, eh? És una cançó que ha sonat per tot arreu i que encara sona, eh? I sobretot aquest estiu, ha sonat moltíssim. Ja que és la cançó, del Mundial de Futbol, que va fer, el que ha fet la Shakira, perquè ens demanaven, el remix del seu... Dai Dai! El nostre primer bonus d'avui, Shakira, remix de Dai Dai.

0: Doncs aquí està aquest remix, bastant més canyero, que la seva versió original. Tema de Shakira, el remix del Tai Tai. Aquest primer bonus track que avui ens atem, aquest primer programa d'aquest nou mes d'octubre, concretament el dia 4, principio de mes. Ya ves, principio de mes. Ay, que ya mismo está aquí la fiesta, que la gente ya está pensando ya en comprar turrón, Todas las cosas al regal, que encara queda, per això, no vayáis tan rápido. Això de fons, aquest segon bonus track d'avui, emblemàtic tema de la Swedish House Mafia, juntament amb la gran veu de John Martin, amb el remix que s'ha marcat d'aquest Don't Worry Child. Don't You Worry Child. Pues Blaster Jazz Remix. Ojito.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: I qui no recorda, eh? El tema d'Armin Van Buren, el remix, aquest bla bla bla, en format Care Style. Aquest tercer i últim bonus track, escoltàvem el tema de Shakira, el remix del Dai Dai, juntament amb el tema de la Swedish House Mafia, amb el remix del Don't You Worry Child, i després aquest temaco, el senyor Armin Van Buren, amb el remix d'aquest bla, bla, bla. Doncs això ha sigut el nostre bonus track, que tornarà la setmana que ve amb totes les vostres demandes a través del nostre correu electrònic, eh? Gairebé les 4, és moment d'agafar l'avió, és moment de viatjar, perquè avui fem repàs a Romania.
1: Pon mucha atención, tu fin de semana aún no ha acabado. Todavía te queda Dance Tour. Con JM Salinas nos disponemos a viajar por todo el mundo en busca de los sonidos dance más auténticos que se escuchan en cada zona del globo terráqueo. Escúchanos todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en el Prat Radio, porque ya nadie nos va a parar. JM, ya te decía yo que esto de volar tan rápido por el mundo nos traería problemas. Ahora no te pares y continúa, continúa.
2: Atención Linares, Harrison anuncia su llegada a nuestra nueva dirección, Independencia 489. Gracias por su preferencia.
0: Gràcies per la teva preferència, eh? Gràcies per triar una altra setmana més. Aerolínies Dance Tour, on acostumem, doncs, a anar, a un país, fer una repassadeta, eh? De temes d'allà, que és molt curiós i molt divertit, eh? Cada setmaneta, doncs, fem uno, eh? Aquesta ocasió, doncs, ha tocat Romania, un país que hem anat molt...

Moltes vegades i que sempre ens anem amb un bon sabó de boca. Parlem d'una de les veus més conegudes al nostre país, des de Romania. Guapíssima com sempre. Això que sona, Ina, amb el seu Shaky.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Producció, bueno, d'aquestes... Que tienes que mover algo del cuerpo, ¿eh? Es que no puedes parar quieto. Romanesa per excel·lència al nostre país, parlant de Ina. I amb aquest tema que es diu Chequi. Vinga. Més cosetes, més música, també una de les veus també molt conegudes. En el seu dia ens va portar aquest Mr. Saxo Beat, eh? Parlant d'Alexandra Stan. Amb un dels seus nous temes, això es diu... Això, no és llet.

0: FM Salinas. Dance tú, dance tú, dance tú.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Qué bonito, ¿eh? Cada vegada que viatgem a Romania. Això que sona la producció del productor molt important, eh? Allà a Romania. Àlex Mica, amb un dels seus èxits més emblemàtics, aquest Dalinda. Escoltem el tema d'Ina, aquest Txeki. Tot seguit, el gran tema també molt actual d'aquest passat estiu. D'Alexandra Stan, amb aquest No Sleep. I ara, per últim, aquest clàssic d'un dels productors més importants allà a Romania. Parlem d'Àlex Mica i amb aquest Dalinda. Bueno, és moment de tornar. És moment de tornar aquí als estudis, perquè ara és moment també de viatjar al passat.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán J.M. Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
0: Bueno, ya sabes, ¿eh? Estás en mis manos. No sé si alegrarme, ¿eh? O no, ¿eh? Cuidadito, que viene en curva. Bueno, 7 minutets a les 4 de la tarda, encara queda molta música. Estem, doncs, a punt de fer un viatge molt especial, un viatge a la dècada dels 90. També que ens agrada moltíssim fer una ullada als tots els missatges, demandes, al nostre correu electrònic. Vamos a recordarlo, va. dancetour.radio@gmail.com, si lo escuteu, voleu escoltar algun tema del Remember, poseu allà. I nosaltres ens agrada molt fer realitat les teves peticions. I que a vegades, doncs, també fem alguna que altra sessió Remember, Alguna que altra cae, Dos o tres cada temporada. 20,000 years. Nosaltres que viatgem a la dècada dels 90, perquè anem a escoltar un tema, bueno, un tema que ens porta records molt positius, i que era, doncs, una cançó d'aquestes que cada vegada que la punxaven a la pista la gent es tornava boixa, La producció dels senyors a 20 Fingers, amb aquest gran temaco, el nostre primer Remember d'avui. Comencem amb ell, el Short Dick Man.

recordat i molt demanat, en qualsevol festa, remember, i que volia dir això, algo així com l'home de la tita petita, Jordi Gmen, el tema dels 20 Fingers. El nostre primer remember d'avui, del dia 4 d'octubre del 2026. Cordials salutacions, qui t'acompanya, el JM Salinas. Jordi Gmen, Jordi Gmen, ai. Bueno, anem amb un altre. Un remember molt estimat. I s'han fet moltes versions, i noves adaptacions, però com original ninguno, Parlem d'aquest productor, Alice DJ. Increïble tema, que tothom coneix a la perfecció i que també és un dels himnes de qualsevol pista de ball. El tema de Alice DJ, recordes aquest Bitter of Alone?

91.6 FM. Dance Tour con JM Salinas.

0: Una gran familia, una gran marca. Es la proposta de Aria, aquest Tears of Fire, aquest tercer single que van treure al mercat, que va tenir molt d'èxit, també el Music for Your Eyes o el Spirit of Aria, no? Aquest tercer single, també un himne de la gent d'Aria. Escoltem els senyors de 20 Fingers, Short Dick Man, tot seguit el Beater of Alone de Alice DJ. I ara, per últim, el temaco de la gent d'Aria, aquest Tears of Fire, tercer i últim Remember.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Ay, Dios mío. Bueno, ya somos aquí. Es que no paramos, ¿eh? Nos movemos más que los precios. Tornem del passat. Tornem aquí ara al present, eh? Amb aquest bloc que jo estic mirant un moment. I avui acabarem abans i tot, eh? Vamos flechaos hoy, eh? Doncs ja saps que pots gaudir de Dance Tour quan tu vulguis, eh? Que no fa falta que sigui avui. Si te tienes que ir, pues no pues nada. Que per això està el nostre podcast, el teu abast, perquè puguis gaudir de Dance Tour entre setmana, escoltar un streaming, o directament tu baixes el teu dispositiu i ja ens posaràs. Ja ens posaràs el dilluns, el dimarts, el dimecres... O después, también te lo podemos garantizar. Bueno, moltes novetats són les que s'espera. Mentrestant, escoltem la producció de Farruko, Gracie, Steve Aoki. Ja pa què. Ja pa què.

Un tema molt estimat, eh? Un tema que també hem escoltat el seu remix, eh? No sé si va ser l'últim Dance Tour. I un tema que està en el seu millor moment, eh? Farruko, Gracie i també la producció de Steve Aoki. Amb aquest Ja pa què, un tema que sona així de bé quan passen 24 minuts del punt horari de les 4 de la tarda. Nosaltres continuem i ho fem amb novetats.

0: Ven Tour con J.M. Salinas. Al Prat Radio, 91.6 FM.
1: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
2: Sí, senyor, J.M. Salinas, Dance Tour, què tal? Com va la cosa? També saludem aquesta gent que s'escolta a través de la web, del seu ordinador, mòbil, smartphone, tablet, 3W.elprat.digital. Hola, què tal? També a la ràdio, de tota la vida, 41.6 FM. I també a Radio Player. Hombre, por Dios. Bueno, moment d'escoltar la següent novetat en Sor. És una adaptació, ¿vale? Aquest tema ja existia. Lo que pasa es que, bueno, li han donat la volta, aquest tema, Ara mateix no caic de qui és, però segurament que quan l'escoltis et sonarà moltíssim. Parlem d'última, una de les últimes produccions de Marc Horn, juntament amb Rocco i amb la gent de Perfect Pitch. Amb aquest, en Miracle. La nostra següent novetat en sur, com sempre, a l'avantguarda de la música de ball, cada diumenge, de 3 a 5, no falles. O no fallamos, mejor dicho, ¿no? No fallamos, al menos lo intentamos. ¡Novedad!

oi. Això és molt nou, eh? Ojito amb això. Una novetat que vam estrenar no fa molt. Producció de Dimitri Vegas. Juntament amb Marlon i Hofstad. Això es diu Parada de Tecno, eh? Així de fàcil. Dance molt actual, música per ballar, música per passar-ho bé. És el que podeu trobar, eh? Cada diumenge a partir de les 3 de la tarda, Hora Bruja. I Filesim, dues horetes que, bueno, intentem fer un repasset, eh? Que com està la història, totes les coses que van venint. També t'oferim molt abans que ningú aquí al Dance Tour. I com sempre, perquè vagis a la última. Nosaltres continuem en sintonia del Prat Ràdio amb la gent de Nibiru, Tatsuno Shin, Slenderino, amb aquest Promised Land.

trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza al 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: amb aquest tema. Un tema molt de l'estil del Machina Time, eh? Parlem de la producció de Mike Candice amb aquest Blow the Whistle, que fa cas també un sample molt conegut, eh? De la música Machina, eh? L'han utilitzat per fer aquest temaco, eh? Que punxem ara mateix en aquesta gran edició d'avui, del dia 4 d'octubre. Molta canya, eh? Molta música, molt de ritme i molta força, eh? És el que podeu trobar, eh? Per acabar la setmana com Déu mana, eh? Amb el Dance Tour, això que no falti. 20 minutets i ens plantem a les 5, de la tarda. Mala mia, com ha passat el tiempo.
1: Una puta merda!
2: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour.

0: Escoltes el Dance Tour.
1: Escoltes el Dance Tour, clar que sí, home. I per exemple, un exemple, no? Estàs ahí escuchando el Dance Tour, disfrutando, ahí con la musiquilla, y te han llamado, tienes que ir, tienes que hacer un recado. Venga, la leche, no puedo escucharlo. No os pasa nada. Que per això està el podcast. I pots escoltar el Dance Tour tantes vegades vulgui. O sigui que ves a la nostra web www.elprat.digital, eh? La secció de la ràdio. Vas a la programació i nos busques. I ja està, eh? Si tienes que ir, pues ya sabes. No passa nada. Bueno, moment important de la tarda. Ara t'aconsegueixem que puixis el volum del teu aparell receptor. Puja el volum una mica més. Un poquito más, va, un poquito más. Venga, una rayita. Ahí está. Déjalo ahí. Perquè anem a gaudir de la nostra següent novetat del store. Història durita, durita. La proposta del senyor està de Tuicas, que s'han juntat, Mira. Amb la gent de Sound Rush. Amb aquest himne, una de les novetats poderoses d'aquesta edició d'avui. Això es diu Save My Soul, de Tuicas, Sound Rush.

una versió d'aquest tema que jo ara mateix et diré de qui és. Dels creadors, en el seu dia, del Him, parlem de Caballero, amb aquest single que van treure també amb el títol de Dancing with Tears in My Eyes, bailando con lágrimas en mis ojos. La gent de Pulse Driver han fet aquest rework d'aquest tema que estava, doncs, la memòria de tota la gent i que segurament ara mateix has dit, ostres, ja m'acuerdo d'esta, que guapa. Doncs aquí tenim aquesta adaptació actual i, com sempre, no perdem ni un sol segon del nostre dansur d'avui, perquè continuem amb la proposta de DJ Tera. Anem amb el seu Drift Out.

0: són d'aquells temes que et provoquen aquestes pessigolles. Gallina de piel, DJ Tera. Gravem, sí. Un tema que hem punxat més d'un cop i més a dos aquí al Dance Tour amb el títol de Drift Away. 53 de les 4.
1: Un resplandor y hace ¡pam!
2: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
3: Escoltes el Dance Tour.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Venga, vamos a ver, vamos a acelerar un poquito, que yo creo que da tiempo, a ponerlo todo. Tenemos una novedad, l'última de la edición de avui, y yo pienso que gairebé diré el adeu ya, ¿no? Así que vamos a ello. ¡Ojito! Panchum. Proposta animada, jo penso que és el broche final idòneo, a aquesta edició d'avui del 4 d'octubre, Producció de RAM, com la leche. I juntament amb la producció de Richard Duran i amb la gent de Digital Culture. Un títol molt fàcil, Això es diu La. Novetat del sur, RAM, Richard Duran, Digital Culture.
2: Dance Tour, 91.6 FM. Novetat Dance Tour.
3: A l'ataque!

0: Escoltes Dance Tour al 91.6 FM, Prat Ràdio.
1: Ai, que penita, eh? Bueno, deixem aquest tema, eh? El tema de Ram Richard Durant amb el digital Kill Tour, la, perquè nosaltres...

Estem, doncs, a punt d'anar-nos-ans i que t'emplacem el diumenge que ve d'aquests 7 dies amb una altra edició del Dance Tour. Avui, com sempre, també aconsejant a la gent, doncs, que descarregui el nostre podcast per gaudir de nosaltres en qualsevol dia de la setmana. Bé, no veia per res més. Una salutació a la direcció, a la locució del Dance Tour, al JM Salinas. Ens anem amb aquesta producció, aquesta versió més ballable del tema de Ana Mena, Lola Índigo, Patito A.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor. Riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

¡Adaltos paras!

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions, tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
1: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
2: Les blaugranes busquen el sisè triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
1: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
2: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà l'una al sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
1: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
2: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
1: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
2: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
1: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
2: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
1: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els tres homes, en aquest cas amb el Carles Pérez a la dreta, Abel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
1: Doncs n'estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
4: Bona tarda, com comentes, la última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho dèieu al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion, li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels 11 amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko i Obolski, cauen d'aquest 11, Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. Quatre novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, juga Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
1: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Molta sort, Adri, bona nit, bona tarda, vaja.
4: Bona tarda,
1: i en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a dos equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Treserres?
5: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota en el marcador, ara mateix 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
1: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
2: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
1: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 8:45 es jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
2: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'En Joc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F, d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Claudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0, i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fet de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Claudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Claudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0, Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneixem, que coneix la categoria, encara que no hagi estat en els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar. I, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral, sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim, i bueno, al final s'ha decantat per nosaltres, partit igualat, repetís, però bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero es trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras, y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la 8a plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
6: Punt d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3 a 3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura d'aquest punt que em feia de tot plegat també al final del partit al tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
1: I per cert que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid, a banda del Badalona Women i l'Espanyol. Els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà en la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit de Nadal la setmana passada. Per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la Federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Per cert que fa el 6è gol al Barça, gol d'Eva Payor. Ja trobàvem a faltar també que marqués. Minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. Vinga, 8 i 19 minuts. És moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi. A partir de les 9, Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
3: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francés, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons, i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena, per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
1: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
10: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
1: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba el tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
11: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips amb menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva. Però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada. Nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Mala jornada de diumenge a la Primera Federació Masculina, sisena jornada i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
3: Reial Murcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
1: Pues tercera derrota seguida del Nàstic, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Murcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip murcià amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
13: Bona tarda. Bueno, al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. I bueno, ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que, bueno, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
12: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
13: Bueno, sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, bueno, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és, que, bueno, que això és uns deures pendents que tenim.
12: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
13: Bueno, sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent. I bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
14: Gràcies, Marc.
13: Gràcies.
14: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, ho ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
1: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
15: En la primera part doncs, hem comès moltes errades. Amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part, sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, bueno, hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
16: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
17: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de llia o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
16: La xarxa de comunicació local.
0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
3: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
1: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els tres primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina. En lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà 2 i, per tant, enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina. Els 5 primers de cada grup. Són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
3: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0. Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0. AEM 0, Europa 0. Barça C, Llevant suspès.
1: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AEM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i doncs volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
18: Bona tarda.
1: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
18: Bueno, sí, sí. Bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y, bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y, bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
1: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
18: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado 3 veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña, entonces al final te conoces muy bien, o sea, además tenemos jugadoras ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
1: De moment l'inici de l'AEM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular. En 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
18: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero, para poder estar en los puestos de arriba que te dan la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero, luego ya, pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo en defensa.
1: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí, i no sempre és fàcil, no?, doncs aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves...
18: Sí, no, no, además... Es una filosofía que, bueno, a ver, la AEM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a Primera Red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último. Y luego tú, como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos. Entonces un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
1: ¿Para un pasa aquest marge de millora d'aquest AEM?
18: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
1: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o sí, no?
18: Sí, así es.
1: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no?, com han començat una Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips, que voldran aquestes 5 places d'ascens.
18: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a Primera Red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces todos los equipos han subido mucho el nivel.
1: Molt bé, doncs Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo a Europa, una Santeria, Espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però evidentment per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
18: Moltíssimes gràcies.
1: I a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Anzis, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Vila-Real, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
1: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
19: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador. I crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
1: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
19: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
1: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
19: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
1: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per eliminació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
19: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però Real, que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
1: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià, Espanyol B, que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
19: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat, i per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
1: I a més el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita, o sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
19: Real, que avui ja tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca, i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
1: Molt bé, escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F, com esteu vivint?
19: Això sí que ens fa molta il·lusió. Bueno, pues ja les tinc nervioses, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
1: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
19: Mira, et diria que el que no vull, sí, voldria evitar els dos catalans de Liga F, perquè crec que són molt complicats, i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir, i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
1: Molt bé, el podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
19: Ho intentarem, la veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa amb la televisió totes juntes i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
1: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
19: Moltes gràcies, Ignasi, sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
1: Exacte. Gràcies, Nani.
19: Vinga. A tu, una abraçada.
0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0, i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada, el Barça Atlètic que continua líder, l'Olot que continua guanyant a la Rioja, el Manresa que s'ha sortit a Reus, en fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
3: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
1: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat doncs, el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada 1-2 al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot, espectacular. 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, segon... no, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix. I un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja i 3 victòries del conjunt de l'Olot. Avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
20: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els 3 i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els 3, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, la veritat que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els 3 a casa. Bueno, sabem que jugar fora sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara a tota la temporada.
1: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reu Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau doncs té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
21: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ustrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Ginli Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
22: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ustrell.
21: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
1: I no s'ha jugat al Terrassa Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa?
23: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després, arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar doncs que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa doncs demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
1: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
3: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1. Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
1: Doncs Atlètic Lleida i Poble de Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
2: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona base línia d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Fernando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a un ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquel partido en concreto.
4: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
2: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
1: Falsa té Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a un, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i bolcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'un 1-3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
7: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé. Hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres. Crec que ho hem plantejat molt bé. Hem aconseguit avançar-nos. I, bueno, una jugada també és normal. Et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt i crec que hem defensat la majoria d'accions bé. Ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita. Després hem volgut volcar-nos i anar a dalt i en una contra ens han fet el tercer. Així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
5: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
7: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar-ho el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
5: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
1: I a la Lliga Elit, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
3: Martorell 3, Argentona 0. Manlleu 1, Rubí 1. Viladecans 2, Valls 3.
1: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
6: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elite, però...

0: tabla per a Charlie. Llavors, però, Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir a la segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els Manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares. Ha estat a l'eix Gesa al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
1: I també col·lidera amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
2: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. L'Ibera Can sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid. Això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
1: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies a les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir de la... del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el pilar de nou amb sols ramanellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Joves Xiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles, castell que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
5: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
5: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
6: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0, sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
5: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
6: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
5: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
6: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
5: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
6: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. El combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
5: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
6: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
5: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
6: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
5: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, a Marc Tresserres?
7: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des de que és a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats, i això contra un equip d'Eurolliga ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
5: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
7: Bona nit.
5: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
8: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser. I llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
5: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de 2 partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement a l'Eix Esteller, entrenador del Noia, en li té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4, hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida, i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
5: De moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xung. Com està el partit ara mateix?
6: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però, com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de DAZN i també ha parlat a la segona, després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
10: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado. Hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase. Y a seguir así, líderes. Y a la vuelta del parón, a seguir igual.
11: Hay quien pide también ya Balón de Oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente. Se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
10: Yo muy tranquila. Lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, sea siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
11: Pues nada, te dejo disfrutar con tu balón.
5: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a DAZN. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
6: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. UCAM Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
5: S'ha apropat, s'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per el 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
6: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
5: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota de 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
12: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se resume muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
5: Doncs Moncho Fernández, autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
13: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no?, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de, bueno, de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip, i el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del Sant Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
5: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Lucas Murcia en el servei des de la línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Girona i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir, doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El Quitzenes Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpid, fent 21 punts en només 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
15: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto ven aquí esta mierda, pues que se desanime. Defender así a su equipo, pues no mal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
14: El Quitzenes Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
5: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucas Murcia, per tant, primera derrota també de la Barça. Déu-n'hi-do, quina jornada l'ACB. No ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
6: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57. Estudiantes 82, Spar Girona 79.
5: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
16: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que Habíamos hablado de que ha venido lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos, creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenidas ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo, para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que Avenida ha sido superior a aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
5: I, a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir en Lima Horta.
6: Esport Gran Canària 54, Lima Horta 68.
5: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas, per Prat i Bisbal.
6: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
5: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
6: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià-Esparreguera.
5: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
6: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls, 54, Salou, 84. Menorca, 107, Roser, 75. I Mollerussa, 103, Barbastre, 87.
5: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
17: Derrota contundent del club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els vallencs han perdut per 54-84 davant l'OCA Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però al segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els vallencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada, els vallencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
5: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa, l'Olympiacos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
18: Hola, bona tarda. Molt bé.
5: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot doncs, l'Olympiacos s'ha acabat imposant.
18: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olympiacos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent i, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit ens ha fet llarg.
5: Sí, no? Perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
18: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament, això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa a dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
5: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te a tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
18: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
5: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric, a què aspira el Catalunya aquesta temporada?
18: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder estar a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i la sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
5: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
18: Sí, sí, sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
5: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
18: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya, i bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
5: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no?, si no passa res estrany.
18: Sí, exacte.
5: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies, i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
5: El Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell. 3 minuts i més en joc.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Continguts en xarxa.
21: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
22: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
23: No, ni de coña. Es el campamento químico.
22: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
21: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
23: Estan...
24: Ríndete, putita!
23: No!
24: Venga, ríndete ya!
23: No!
25: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
26: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
21: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
25: Di algo. Di algo.
27: ¡Pudres en el infierno, Digger!
26: Eso no me lo esperaba.
21: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
27: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
28: ¡Bang, bang, bang!
29: ¡Woo!
1: vamos a salvar el mundo.
2: Continguts en xarxa.
19: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-los cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8 i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i, sobretot, continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Tiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado íbamos a ir a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir, yo vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que el año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final van a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solar Tradex Centre Natació Mataró sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2. Un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període. Prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quart. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Solar Tradex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Solar Trades ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Bake, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip matroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho, de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Laveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Solar Tradex, Centre Natació Mataró 22, Club Esportiu Mediterrani 13.
0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 35 minuts, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estaven guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Com es segueixen guanyant els locals, ara ho fan ja el doble del que havien quedat. Havien quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Marc Zanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el cinquè i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada, tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimee Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
8: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha d'arreglar, tal com passa Espanya, ha passat Argentina, ha passat Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'ha jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats dels responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
8: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. Ni després els màxims dirigents de tots els World Rolling Capes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors, jugadores de davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb set jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té nou jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Bàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada. S'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
2: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
1: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: I 42, vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també per la temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar Catgas Santa Coloma el divendres.
2: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
1: Segon empat pel Catgas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. Quatre jornades, dos empats, dues derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
9: Pero bueno, ya en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente, y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen cuatro jornadas muy, muy duras, y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
1: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
2: Barça 46, Alacant 31.
1: Doncs quarta victòria en quatre partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
10: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem, ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporal de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, ens animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
1: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 de Granollers.
2: Els 27, CAC 7, Granollers 23.
1: Doncs derrota per al conjunt que guanya entrena Josep Morales.
11: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit i bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que al principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició. Hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho fan molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les dues pilotes que han fet gols sense porteria i allà ens han tornat a fer mal.
1: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà. A punt de marcar el Girona. Quina llàstima. Montilivi ha marxat el xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
2: Doncs sí, hem tingut dos partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
1: Es van suspendre els quatre, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, al grup D, tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que tres victòries en els tres primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar el tram final, perdia per 1-2, i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé, amb un doblet des del penal córner, donaven tres punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces, per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
1: I també tercera jornada, en aquest cas, a la divisió d'honor femenina. Com ha anat, Miqui?
12: A la divisió d'honor femenina, l'alerta meteorològica ha deixat dos dels tres representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tenis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però el tercer quart arribava al gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de tres jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
1: Recta final, també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la superdivisió femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Jaén 4, Vic 1. I el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
1: I a la superdivisió masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
2: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
1: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada. Avui jugava la Santboiana.
2: La Vila, 36, Sant Boiana, 33.
1: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que tenien pendent el partit del Barça.
2: Tartaló, 1, Barça, 7.
1: I per últim, la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
2: Puigcerdà 7, Jaca 0.
1: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
2: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
1: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
13: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'última, en l'últim minut de la primera meitat de Bonyard, pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada gazzàniga que hagués pujat al marcador, tot i assenyalat-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics a pujar a primera divisió de nou.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
13: Bona nit.
1: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
6: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter. I al mateix minut, la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
1: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
6: Bona nit.
1: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
2: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
1: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
14: I mean, everybody's asking me, the NBA, there is a lot of talk about this.
15: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana, para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
14: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
1: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
16: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
1: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
17: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza.

Molt bona nit, senyores i senyors, i rebeu la nostra més cordial benvinguda a l'edició d'avui de Jazz Setmanal, un programa de i pel jazz com n'hi ha molts i que els trobaràs al llarg del dial, però en qualsevol cas el nostre és diferent. Diferent perquè, contràriament a la immensa majoria

majoria dels programes de jazz, el nostre no gira al voltant d'un instrumentista, ni d'un estil determinat, ni d'una època, ni d'un instrument. Jazz setmanal es centra en els estàndards, en aquells temes coneguts àmpliament i estimats tant pels instrumentistes, que gairebé tots els inclouen en el seu repertori habitual, com pels afeccionats que els coneixen, els reconeixen i se'ls estimen. I bé, l'estàndard que he triat per repassar temporalment, sempre iniciant en la versió més antiga per acabar amb la més actual, és un d'aquelles melodies absolutament inqüestionables. Estic parlant del famosíssim Fascinating Rhythm, un tema escrit l'any 1924 per George Gershwin amb lletra del seu germà Ira. Es va estrenar com a part de la comèdia musical Lady Be Good a Broadway, concretament a l'1 de desembre de l'any 1924, i va tenir com a estrelles els germans Fred i Adele Astaire. Per cert que l'any 1941 es va estrenar una pel·lícula basada en aquest musical de 1924, precisament amb el mateix títol i dirigida per Norman MacLeod i protagonitzada en aquest cas per Anne Southern, Robert Young, Lionel Barrymore i la ballarina Eleanor Powell. Doncs bé, un cop feta la presentació, un cop explicat els antecedents i situat en el seu context, començarem amb el repàs cronològic a aquest Fascinating Rhythm. I ho farem amb una versió protagonitzada per la Big Band de Stan Kenton i, doncs bé, per això ens haurem de situar l'any 1953. Fascinating Rhythm per la Big Band de Stan Kenton.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Stan Kenton, que va enregistrar entre els dies 28 al 30 de gener de 1953 i als estudis Capitol a Hollywood, i que aquest àlbum es va publicar amb el títol de Sketches of Standards. Doncs bé, d'aquest hem recuperat la versió que tot just acabem d'escoltar. Amb arranjaments de Billy Russo i direcció del propi Stan Kenton, l'orquestra estava formada per músics d'una extraordinària qualitat. A tall d'exemple, anomenar el propi Stan Kenton a la direcció i al piano, Conte Candoli i Maynard Ferguson a la secció de trompetes, Frank Rosolino o Bill Russo als trombons, Lee Kunitz, Richie Kamuka o Bill Holman a la secció de saxos, Stan Lewy a la bateria, bé, un llarg etcètera i un llarg llistat de grans instrumentistes. Bé, que a continuació d'aquest 1953 avançarem un any per detenir-nos en el 1954, de l'orquestra de Stan Kenton a Buddy DeFranco, acompanyat pel quartet del pianista Oscar Peterson, d'un àlbum editat en el segell Phoenix amb aquest mateix títol, Buddy DeFranco and the Oscar Peterson Quartet, i que va ser enregistrat el 29 d'octubre de l'any 1954 a la ciutat de Los Angeles, us oferim la seva lectura.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Buddy DeFranco i l'Oscar Peterson Quartet, és a dir, Buddy DeFranco com a clarinet i solista principal, acompanyat per Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Louis Belson a la bateria. Bé, i continuarem avançant en el temps ara per atornar-nos en l'any 1961, quan el bateria Buddy Rich, al front d'un grup anomenat The Buddies, enregistra pel segell Argo un àlbum que s'edita amb el títol de Playtime i que es va enregistrar els dies 3 i 4 d'octubre de 1960 als estudis Ter Mar, a la ciutat de Chicago. Doncs bé, si us sembla, anem a escoltar a Buddy Rich and The Buddies.

Doncs bé, acabem d'escoltar Buddy Rich and the Buddies, és a dir, Buddy Rich a la bateria i líder del grup, John Morris al piano, Richard Evans al contrabaix, Sam Most a la flauta, Bill Wayne a la guitarra i Mike Magnieri al vibràfon. Buddy Rich, un dels bateries més virtuosos i més espectaculars de la història del jazz. Músic nascut el 30 de setembre de l'any 1917 al barri de Brooklyn, a New York, i que ens va deixar el 2 d'abril de 1987 a Los Angeles, víctima d'un infart de miocardi. Entre aquestes dues dates, una vida dedicada a la bateria i a la formació de grups i big bands. Bé, i ara tot seguit ens detindrem en l'any 1962, quan Andreas Ludwig Previn, André Previn en el món de la música, pianista i director d'orquestra estadounidenc però d'origen alemany, de fet, ell va néixer a Berlín el 6 d'abril de l'any 1929, enregistra en formació de trio un àlbum que va dedicar a la figura de Fred Astaire amb un inequívoc títol: The Arthur Previn Trio, a Tribute to Fred Astaire, en el que recull algun dels temes que aniran per sempre lligats a la memòria d'aquell extraordinari ballarí i cantant. Evidentment, no podia faltar en aquest àlbum la seva versió del Fascinating Rhythm, aquest títol al que estem dedicant al programa. El trio d'André Previn.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista André Previn, amb André Previn al piano, Red Mitchell al contrabaix i Frank Kapp a la bateria. I a continuació avançarem fins l'any 1976 per escoltar la lectura que ens van deixar un duet excepcional. Estic parlant de Joe Benuti al violí i de Earl Hines al piano, que en aquesta data publiquen un àlbum que s'edita en el segell Chiaroscuro i que surt a la venda amb el títol de Hot Sonatas. Dos grans de la nostra música, Joe Benuti i Earl Hines. Escoltem-los.

Doncs bé, una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Fascinating Rhythm, a duet, protagonitzades concretament per Joe Benuti al violí i Earl Hines al piano, dos virtuosos en els seus respectius instruments. I continuem avançant, i ara ens aturarem l'any 1991 quan es publica un disc a nom del pianista italià Enrico Pieranunzi. El disc s'edita amb el títol de Parisian Portraits i és un àlbum que s'enregistra el 2 d'abril de l'any 1990 als estudis Gimmick a la població francesa de Yers. Enrique Pieranunzi és un pianista, compositor i arranjador nascut l'any 1949 a la ciutat de Roma. Amb estudis de piano clàssic, es va aficionar al jazz degut a la passió que tenia el seu pare. El pare d'ell era guitarrista i admirador, evidentment, de Django Reinhardt. Doncs bé, escoltem a Enrico Pieranunzi a piano sol.

Doncs bé, acabem d'escoltar el pianista italià Enrico Pierannunzi amb aquesta lectura molt personal d'aquest Fascinating Rhythm, al que estem dedicant el tema d'avui i que hem recuperat d'un disc que hi van registrar l'any 1990 amb el títol de Parisian Portraits. Bé, i ara i tot seguit escoltarem el senyor Milhinton, aquest extraordinari contrabaixista que ens va deixar una versió també molt especial del tema. I dic molt especial perquè està acompanyat únicament del pianista Kenny Washington. Per escoltar-lo ens tindrem que traslladar, ni que sigui mentalment, fins al 7 de setembre de l'any 1990. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat aquest duet format per Milt Hinton al contrabaix i Kenny Washington a la bateria. Hem estret aquesta versió d'un àlbum titulat The Basement Tape i que es va enregistrar el 7 de setembre de l'any 1990. I tot seguit saltarem fins a l'any 2009. Hem canviat de segle per escoltar el saxofonista i flautista Bud Shank, un virtuós d'aquests dos instruments, passat a la història el seu solo de la flauta d'aquell famosíssim California Dream del grup vocal The Mamas and the Papas. Bé, diuen els especialistes que va ser el flautista més important de la costa occidental dels Estats Units. Tot i això, a partir dels anys 80, pràcticament abandona la flauta en favor de saxo alt, amb un estil molt influït pel gran Art Pepper. Va morir d'una embòlia a la població de Tucson, Arizona, als 82 anys, i just finalitzat l'enregistrament del disc Fascination Rhythm, els dies 29 i 81 de gener d'aquell mateix 2009. Escoltem la lectura de Bud Shank.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Fascination Rhythm, enregistrat entre els dies 29 al 31 de gener de l'any 2009 en directe amb un club anomenat The Jazz Bakery a la població de Culver City, hem escoltat Bud Chang al saxo alt, Bill Mays al piano, Bob Magnusson al contrabaix i Joel La Barbera a la bateria. I bé, ja plenament situats en el segle XXI, a continuació anem a rebre el trio del pianista Ted Rosenthal, que l'any 2014 publica un disc amb el clarificador títol de Rhapsodia in Gershwin. Evidentment, l'àlbum està dedicat a les composicions de George Gershwin. Tot i que es publica en el 2014, es van registrar els dies 16 i 17 de juliol del 2013 en els estudis Trading 8 a la població de Paramus, a New Jersey. Bé, en un disc dedicat als germans Gershwin era evident que no podia faltar la lectura d'aquest Fascination Rhythm, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat el trio de Ted Rosenthal, amb el propi Ted Rosenthal al piano, amb Martin Wynn al contrabaix i Tim Horner a la bateria. Bé, i finalitzarem el recorregut en l'any 2017 escoltant el saxofonista tenor Alex Bull al front del seu sextet, i que també van dedicar un disc a l'obra dels germans Gershwin amb el títol de All About Gershwin. Són 11 temes que composen aquest àlbum. Doncs bé, el quart track és precisament el nostre tema d'avui. Com per acomiadar-nos, escoltarem el sextet del senyor Alex Bull.

Doncs bé, ells són Alex Bull, saxo tenor, líder i arranjaments, Simon Plotfenedor a la trompeta, Timothy Herburn al trombó, Constantin Kramer al piano, Max Leib al contrabaix i Julian Fau a la bateria. I us hem de dir adéu, una edició més, el temps ha estat l'enemic invencible. Només ens queda temps per agrair la vostra sintonia i recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint als perfils de Facebook Jazz Setmanal, Mostra de Jazz de Sant Boi o al meu particular. Cliqueu sobre el logo del programa i us enllaçarà amb el portal ivox.com.

Doncs bé, amb el grup d'Àlex Bull us diem definitivament adéu, fins la propera setmana si ens voleu escoltar, evidentment. Un cop més, doncs, donar-vos les gràcies per la vostra sintonia i m'acomiado amb aquest habitual a reveure, amics.

Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.